pàtàkì fún ìgbé ayé rere tí màmá gbé lókè pẹ̀. Ìtìdúpẹ́ yìí ni ó wáyé nínú ìjọ Sacred Heart Cathedral. Ẹ bá dúkìá ìjà ròdò Àkúrẹ́. Bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá àárọ̀. Ẹ̀yìn èyí ni jíjẹ mímu ijó ọlọ́mọ sẹ́yìndì àti gbígbàlejò ṣàlejò máa wá tẹ̀lé. Àwọn ọmọ màmá Prince Adéwùmí Victor Adéṣídà, Prince Engineer Adétayọ̀ Patrick Adéṣídà, Princess Adéfúnkẹ́ Adétóyìnbó, Prince Adéníyì Adéṣídà, Princess Tìmílàdé Nelson Abiodun, Prince Engineer Adébáyọ̀ Adéṣídà, àtàwọn ọmọ mi Dr. Adéolúwa Adéṣídà, Adébídé Adéṣídà, Nífẹ̀mí Adétóyìnbó, Sínú Ayọ̀mí Nelson